0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi
2: bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 4 de maig del 2026. A Santa Cristina d'Aro han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 21 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar les retencions que hi ha hagut a les carreteres del Baix Empordà durant en el retorn del pont de l'1 de maig. A més, destacarem que la regidora Judit Zaragoza de l'Ajuntament de Palafrugell dimiteix del seu càrrec. I seguim parlant de l'Ajuntament d'aquest municipi perquè l'Ajuntament de Palafrugell es defensa de les acusacions de SOS Costa Brava assegurant que compleix la normativa urbanística. De seguida repassem i ampliem tots aquests titulars, però a més avui parlarem amb el codirector artístic del Festival Ítaca, Martí Aiguabella, sobre el concert d'aquest cap de setmana a Morat, que es farà a Girona, i també parlarem sobre l'edició d'enguany d'aquest festival. I com cada dilluns, també farem un repàs dels resultats esportius del cap de setmana amb l'Oriol Bernà. De seguida ho repassem tot abans, però hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I per fer això, primer de tot hem de saludar en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia, Maria.
0: I és que hi ha hagut retencions a les carreteres del Baix Empordà durant el retorn del pont de l'1 de maig.
1: Dues persones han mort en accidents a Catalunya durant el dispositiu. Més de 200.000 vehicles han tornat de l'àrea de Barcelona en una jornada marcada per la pluja. Al Baix Empordà les retencions s'han concretat, sobretot, a la C31 i a la C65.
0: I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia, Maria.
0: I és que la regidora Judit Zaragoza dimiteix del càrrec al govern de Palafrugell.
2: La regidora explica que deixa el càrrec per una situació de desgast personal provocada per acusacions relacionades amb un procés administratiu recent sobre les boies.
0: I parlem de l'Ajuntament de Palafrugell altre cop, perquè aquest es defensa de les acusacions de SOS Costa Brava assegurant que compleixen la normativa urbanística, Joan.
1: L'alcaldessa Laura Millán afirma que els projectes estan avaluats i es compromet a reduir l'impacte dels desenvolupaments pendents. L'entitat ecologista va denunciar diverses irregularitats urbanístiques del consistori, afirmant que tenen una forta afectació sobre el litoral.
0: I prop de 25.000 persones assisteixen als espectacles de flors i violes d'enguany, Ferran.
2: Durant 4 dies, el municipi ha ofert gairebé un centenar d'activitats en més de 30 espais. Música, art i propostes familiars han omplert el centre amb una alta participació local.
0: I canviem de tema perquè Palamós tanca des d'aquest divendres l'accés de vehicles al camí de Calestreta fins a finals d'estiu, Joan.
1: L'Ajuntament de Palamós ha restringit des del passat 1 de maig l'accés de vehicles motoritzats al camí de Calestreta dins l'espai d'interès natural Castell Cap Roig. La mesura s'allargarà fins a final d'estiu i mentre hi hagi risc d'incendi, amb l'objectiu de protegir l'entorn i garantir la seguretat.
0: I els Mossos d'Esquadra reforcen la lluita contra el crim organitzat relacionat amb la marihuana a les comarques gironines.
1: El cos alerta de la presència d'armes en plantacions i prepara també un augment d'efectius per a l'estiu, especialment a la costa. També intensificarà la vigilància en municipis turístics amb més delictes.

0: I parlant de Palamós, perquè el Tribunal Suprem avala el dret dels policies a cobrar plusos durant les vacances, Joan.
1: L'alt tribunal ha rebutjat el recurs de l'Ajuntament i confirma la doctrina existent. La resolució obliga a incloure aquests complements de manera fixa a les nòmines dels agents.
0: I baixen prop d'un 40% les víctimes mortals a les carreteres catalanes. Abans, però, saludem a la Berta Castany, a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
2: Bon dia, Maria.
0: Doncs això, que baixen aquestes víctimes mortals a les carreteres catalanes.
2: Les víctimes mortals a les carreteres catalanes han baixat prop d'un 40% fins a finals d'abril. A la demarcació de Girona se n'han enregistrat 4, dues menys que l'any passat, en un context de descens general de la sinistralitat.
0: I canviem de tema perquè Pals es prepara per acollir el sistema de recollida porta a porta, Berta.
2: Pals posarà en marxa el sistema de recollida de residus porta a porta per millorar el reciclatge. L'Ajuntament ha programat sessions informatives entre el 4 i el 9 de maig per explicar el funcionament i repartir el material necessari.
0: I desmantellen una plantació de marihuana a Santa Cristina d'Aro.
2: A Santa Cristina d'Aro, la policia local i els Mossos han desmantellat una plantació interior de marihuana en un habitatge. S'hi han introduït plantes i material de cultiu i la investigació continua oberta.
0: I com sempre, anem a fer un repàs a les notícies de més enllà del Baix Empordà.

I és que Donald Trump ha anunciat una operació amb més de 100 aeronaus per escortar els vaixells atrapats a Hormuz. El projecte Llibertat és com ha anomenat el president l'operació per custodiar aquests vaixells que han quedat atrapats a aquest estret d'Hormuz per el bloqueig iranià. A través de la seva xarxa social, el president ha anunciat aquesta matinada que països de tot el món, aliens al conflicte, han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions perquè alguns tenen escassetat d'aliments. Això sí, no ha especificat quins països li han demanat ajuda. I la Comissió Europea ha acusat aquest dimecres Meta de no verificar l'edat mínima de 13 anys dels menors que utilitzen Instagram i Facebook i, per tant, d'incomplir la llei de serveis digitals de la Unió Europea. És la conclusió preliminar d'una investigació que es va engegar fa 2 anys que afirma que les mesures implementades en aquest temps per l'empresa matriu d'aquestes xarxes socials no són efectives. I Catalunya deixa enrere un cap de setmana negre amb 3 apunyalaments en menys de 24 hores. 2 d'ells han estat mortals. Tots han passat a l'àrea metropolitana de Barcelona i l'últim és el cas d'un menor que es troba hospitalitzat en estat greu després que l'hagin agredit amb una arma blanca la nit de dissabte al Fòrum de la capital catalana. I Dani Alves ha reaparegut aquest cap de setmana en una gran trobada religiosa organitzada per The Change, que ha plegat més de 35.000 persones al Wanda Metropolitano de Madrid. L'exjugador del Barça ha estat un dels caps de cartell d'un acte evangèlic farcit de música gospel, oracions col·lectives i missatges d'autosuperació, d'agraïment a Déu. I parlem de futbol perquè per 6è any consecutiu el Barça jugarà la final de la Champions femenina. Les blaugranes han guanyat 4-2 al Bayern de Múnich i seran a Oslo el 23 de maig. L'equip de Pere Romeu ha millorat notablement el nivell i ha superat el Bayern amb gols de Salma, Pajor i un doblet d'Alexia. D'aquesta manera el Barça buscarà el quart títol de campió d'Europa contra l'Olímpic de Lió, recordem-ho, aquest 23 de maig a Oslo. Per tant, felicitats.

0: I nosaltres, com sempre, abans de seguir amb aquest repàs informatiu aquí al Supermatí, hem d'escoltar el temps que ens porta, en aquest cas, l'Isaac Pilar. Bon dia, Isaac.
1: Hola, Maria. Bon dia.
0: A veure, què ens espera aquesta setmana, allò després d'aquest cap de setmana tan estrany en què ha plogut, sobretot fang, demostrat als cotxes, però quin temps ens espera per avui dilluns i també per aquesta setmana?
1: Aquesta setmana el temps vindrà marcat per aquests núvols abundants. En temps de primavera, pràcticament, del maig, que cada dia un raig, i doncs, per tant, avui esperem enruixats a partir del vespre i nit aquí al Baix Empordà. Avui esperem una jornada amb cel enterbolit, amb aquest sol, amb, a vegades amb alguns núvols alts, amb cel més tapat, però a partir de la tarda, i a partir del vespre i nit serà quan puguin arribar alguns ruixats, potser a les restes d'alguna tempesta, cap aquí a la nostra zona. A l'interior de Catalunya, avui serà un dia passat, serà força tempestuós a partir de la tarda, amb creixement de nuvolades que podran deixar alguna calamarsada, alguna pedregada en aquest sector. Aquí al Baix Empordà, aquesta pluja o aquests ruixats ens arribaran a partir del vespre i nit. La situació marítima ara mateix la tenim una mica alterada. Tenim mar de fons de xaloc entre 1 i 2 metres d'alçada, que anirà de baixa tranquil·lament, de mica en mica al llarg del dia, i a partir d'aquest migdia tindrem una mica de vent de garbí, una mica més destacable a la tarda. Ara mateix amb una temperatura poc freda.
0: Doncs temperatura poc freda, certament és veritat. Veurem com ens acaben arribant aquests ruixats de tarda aquí a la nostra comarca i veurem com acaba evolucionant el temps aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Isaac. Nosaltres fem una petita pausa i escoltem Swim de BTS i ens tornem a retrobar d'aquí uns instants.

0: Supermatí.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
4: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
4: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
7: La ràdio de l'Empordà.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: I quan passen allò pocs minuts de les 8 i 10 del matí, nosaltres connectem amb aquest Festival Ítaca perquè aquest cap de setmana, concretament divendres 8 de maig, arriba al Palau de Fires de Girona amb el concert de Morat. Aquest concert està a punt de penjar el cartell d'entrades exaurides i queden pocs dies per a aquesta actuació. Per parlar d'aquest concert i també de la resta d'activitats que completen el festival, ens visita el codirector artístic Martí Aiguabella. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Estan a punt d'esgotar entrades per aquest concert de Morat aquest divendres al Palau de Fires de Girona. Com ho porteu, això? Com s'està gestionant?
1: Bé, a veure, contents primer de tot, també nervis perquè és la primera vegada que estem en un recinte tan gran a Girona. És cert que Ítaca ja havia passat per recintes de Girona, però més en format auditori, i molt contents perquè estem parlant de milers de persones. Per molta gent és un ídol, un referent, i creiem que pot ser una nit molt guai, molt maca, i contents per tot el que suposa.
0: Mm-hmm. Parlàvem de que és un referent, tot i així no és un estil que estiguem acostumats a veure allò al Festival Ítaca, perquè decidiu allò escollir a Morat i per què creieu que és idoni per aquest escenari de Girona?
1: Bueno, nosaltres és cert que hem anat evolucionant a nivell de línia editorial musical, per així dir-ho. És cert que potser no havíem tingut mai un artista tan marcat d'un estil singular com el rap o el trap. És cert que n'havíem tingut ja traces, però bueno, creiem que al final representa un col·lectiu de gent amb la que nosaltres també ens agrada poder accedir, ens agrada poder oferir cultura accessible en tots els àmbits i a tota la gent que té ganes de consumir-la i de ser-hi present. I aquest espai de Girona, doncs, des de fa també un parell d'anys ja s'ha començat també a fer concerts i era un espai bastant idoni tant per aforament com per estil de poder fer i tirar endavant aquest concert. Llavors, tots els ingredients ens portaven en aquest artista, amb els valors que també té Ítaca, i a poder-lo tirar endavant.
0: Mm-hmm. A més, crec que és un dels únics, si no m'equivoco, concerts que Morat mm-hmm. farà ara mateix a Catalunya. Vull dir que queden poques entrades i s'ha de córrer, no?, per intentar acudir a la cita.
1: Sí, és l'únic concert a Catalunya, dels pocs que fa el territori espanyol, i la veritat és que està funcionant molt bé, hi ha molta expectació, ja rebem molts missatges, fa pinta que serà un ple absolut, i res, queden poques entrades que estem ben segurs que amb aquests 5 dies que queden i el propi dia allà in situ, com a tard, acabarem exaurint.
0: Mm-hmm. A part, és potser una mica una prèvia al Temps de Flors de Girona, no?, que començarà també aquest cap de setmana.
1: Sí, ara s'ajunta tot. Ara Girona també és una olla a pressió de que hi ha tant molts concerts com bueno, també moltes activitats, i també és com un tret de sortida. Jo crec que aquesta ja esperada primavera i ja quasi també pensant en les portes de l'estiu, i crec que pot ser una bona nit.
0: Mm-hmm. Parlant de les portes de l'estiu, no sé com estan anant el ritme de venda d'entrades per la resta de concerts. Recordem-ho, l'Ítaca té diferents formats, no? Té, per exemple, aquests concerts a les places dels pobles, té també aquest gran festival que es fa a l'Ítaca Sant Joan, a l'Estartit. Com estan anant el ritme de venda de totes aquestes entrades? Com esteu notant l'acollida de tots els artistes aquest any? I no sé si la gent s'ha d'afanyar per allò, comprar entrades per algun del concerts.
1: Doncs la veritat és que contents, vull dir, al final cada edició també hi ha com un cert neguit, no?, de veure com anirà. És cert que cada any canviem cosetes, no ens agrada posar-nos-ho difícil, no?, i reptes, i per exemple aquest any tenim un poble nou que és Pals, que recuperem, que havíem tingut en anys anteriors, i aquí és on comencem amb Joan Miquel Oliver, ara just post aquest Palau de Fires amb Amora que comentàvem. Llavors tenim a l'Osa Gualta, i llavors ja ens anem a l'Estartit. Jo crec que és una programació molt eclèctica, molt singular també, vull dir, crec que Ítaca ha anat evolucionant i ha anat trobant també cada vegada més una línia on es sent còmode, on hi ha un públic real en el que valora tota aquesta música més a nivell de rock, d'indie, aquesta combinació d'artistes consolidats catalans amb artistes consolidats nacionals, i creiem que és una molt bona oferta, això el 19 i el 20, i llavors el dia 23, el dia de Revetlla, sí que és la part més juvenil, però també amb aquest tractament, no?, amb aquestes artistes tendència del moment, com pot ser Barry B, Cupido, juntament amb aquesta combinació més catalana com de la part de la mà de 31 Fam, i estarà molt bé a Rima de Venta, vull dir, estem per sobre del 60% de l'ocupació, queda un mes i mig, pensem que seran bons números, i serà unes grans nits a l'Estartit. I llavors, per rematar-ho, tenim el 27 de juny amb l'Anna Andreu a la Pera, i també on queden poquíssimes entrades és la Cloenda d'Ítaca, que en aquest escenari ja esperat, com sempre, de les Havaneres, de Calella de Palafrugell, que hi tindrem els Amics de les Arts, i aquí sí que també estem al 90%, queden res, poquíssimes entrades.
0: Mm-hmm. Per tant, allò, afanyar-se a comprar entrades per aquests concerts, que allò, queden poques entrades. Un dels formats també que presenteu aquest any és l'Ítaca Plaça, que concretament es farà allò a l'Estartit, que a més és una proposta bastant fresca. Esclar, com presenteu aquest nou format? Quina diferència té dels concerts habituals allò de l'Ítaca, i què hi podrem veure, no?, per aquells que no el coneguin del tot?
1: Sí, és un format que ens fa molta il·lusió, que és guai, que trobem que serà proper, que serà teixir encara més, no?, aquest poble de l'Estartit, en el que ens acull també, i és com accedir a aquesta plaça que a l'Estartit no hi fèiem res, no? Al final fèiem com un circuit i com una gira de places icòniques i boniques de l'Empordà, i a l'Estartit és cert que anàvem a la platja i continuarem a la platja, i és com que l'Estartit tingui la seva pròpia plaça, no? I en aquest cas, doncs, es tracta d'uns concerts gratuïts en horari vermut, en horari diurn, els quals tindrem a Sodi, que és un grup guanyador de Premi Joventut i Votació Popular del Zona 9, de la part d'Enderroc. Tindrem a Hipnosi, que també són uns bons coneguts per nostre, i creiem que a nivell estilístic i a nivell d'aquesta part una mica més esbojarrada dintre del món del funky, l'indie, el rock, doncs quedarà molt guai. I llavors tindrem un artista sorpresa, que pot ser que sigui un artista doble sorpresa, pot ser un de sol, ja ho veurem. Que ja està tancat, ja sabem qui és, però bueno, deixarem una mica més a aquest hype i aquesta run-run de que la gent es faci les seves idees. I jo crec que al final el que pot acabar passant és que no ho desvelem i que automàticament la gent hagi de venir i et surti a davant, a dalt de l'escenari, aquest mateix dia.
0: Per tant, allò, hauran de venir per veure quin artista convidat hi trobem. Esclar, parlant d'artistes que encara no s'hagin desvetllat, no sé si hi haurà alguna sorpresa més abans de que arribi allò les dates més intenses del festival, si hi ha algun artista que queda per anunciar, si no l'anunciareu i ens el trobarem dalt l'escenari. No sé com ho teniu tot això.
1: A nivell d'artista està molt anunciat tot. És cert que pot ser que hi hagi alguna coseta, però està tot molt anunciat. Sí que podem desvelar que hi haurà un espectacle de drons de càrrec de Floc Drone Art Studio, que això encara no s'ha desvelat la data, i que això sortirà en breus, que també tindrem la participació del col·lectiu Càlidos, que es dedica a instal·lacions lumíniques, que també això també, bueno, és una cosa que ja l'any passat vam incorporar i que creiem que suma l'experiència del públic, és una cosa molt, molt xula de lligar més d'una disciplina que no sigui purament la musical i artística, i això sí que podem dir que hi serà, falta que acabem de determinar ara amb els propers anuncis de quin és el dia en qüestió, però sí, encara queda alguna coseta per anar anunciant.
0: Després de tants anys allò de celebrar l'Ítaca, de veure tota l'evolució que ha fet el festival, que ha anat una mica de la mà d'aquesta evolució que ha tingut l'escena musical catalana i nacional al final, no sé què n'espereu de l'edició d'enguany, què n'espereu del futur del festival i com creieu que acabarà evolucionant tot aquest estil musical, tota aquesta barreja de sons que al final ens trobem avui dia al festival.
1: Sí, a veure, a nosaltres ens agradarà sempre intentar abarcar aquest ventall de públic extens, no? Aquesta dualitat també, sobretot, entre l'Ítaca Pobles, amb aquesta programació com molt més marcada, més poder cantar autor, més d'una tímbrica molt, molt més singular, i llavors a l'Estartit on una mica tot i cap dintre d'on venem. No? També hem evolucionat molt, és cert que abans havíem viscut molt de la música catalana, continuem vivint molt de la música catalana i confiem com a bandera, però ens ha vingut de gust, doncs, explorar aquests grups que també són catalans o no, que són punters en el territori nacional d'aquest estil d'indie. A nosaltres ens flipa a vegades, no?, també poder portar segons quin artista a l'Estartit, que no acabes d'entendre com a públic, jo crec, com pot ser que aquest artista hi estigui tocant, que surti, no?, de la metròpolis de Barcelona o de Madrid, inclús dels grans festivals que hi ha allà, i això també ens agrada. Llavors jo crec que continuarem amb la línia aquesta, en fer les coses ben fetes, en fer polítiques correctes pel nostre públic, i afiançar i que la gent tingui aquesta confiança i aquesta fidelització amb un festival de territori i de qualitat.
0: Doncs deixem això apuntat. Recordem-ho, aquest divendres, allò al Palau Firal de Girona, aquest concert de Morat, que queden allò 4 o 5 entrades gairebé per acabar d'esgotar tot aquest aforament. Hem parlat amb el codirector artístic del Festival Ítaca, Martí Aguabella. Gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que vagi molt bé el concert d'aquest cap de setmana i tots els concerts que ens queden per gaudir d'aquest festival. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Ens veiem a Ítaca.
0: Oh, i tant, ens veiem. Nosaltres escoltem una mica més de música ara mateix amb Manel i Ai Dolors.

0: I quan fa pocs segons que passem l'arc de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Perquè ara hem de parlar de que hi ha hagut retencions a les carreteres del Baix Empordà durant aquest retorn del pont de l'1 de maig. Dues persones han mort en accidents a Catalunya durant aquest dispositiu i més de 200.000 vehicles van tornar ahir a l'àrea metropolitana de Barcelona amb una jornada que va estar marcada per la pluja, Joan.
1: Les retencions al Baix Empordà es concentren especialment en trams de la C31 entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro i de la C65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera, amb circulació lenta i aturades en diversos moments del dia. En el conjunt de Catalunya, el dispositiu s'ha saldat amb dues persones mortes en accidents de trànsit. Una víctima va morir en un atropellament en una carretera del Pla d'Urgell i una altra en una col·lisió entre un turisme i una motocicleta en una via d'Osona. Pel que fa a la mobilitat, més de 200.000 vehicles han retornat cap a l'àrea de Barcelona fins ahir a la tarda, una part important del volum total previst per a aquesta operació especial. La jornada va estar marcada per la pluja, que va dificultar la conducció i va contribuir a incrementar les retencions, especialment durant la tarda, quan es van registrar desenes de quilòmetres de cues a la xarxa viària catalana. Les principals congestions es van concentrar a l'autopista AP7, però també en diverses carreteres secundàries i vies d'accés a la Costa Brava, com les del Baix Empordà, on l'afluència de vehicles ha estat elevada. Per facilitar la mobilitat, el dispositiu ha inclòs carrils addicionals i restriccions per a vehicles pesants, així com altres mesures de regulació per reduir les retencions i millorar la fluïdesa del trànsit.
0: I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Palafrugell es defensa de les acusacions de SOS Costa Brava assegurant que compleix la normativa urbanística. L'alcaldessa Laura Millán afirma que els projectes estan avaluats i es compromet a reduir l'impacte dels desenvolupaments pendents. L'entitat ecologista va denunciar diverses irregularitats urbanístiques del consistori afirmant que tenen una forta afectació sobre el litoral, Joan.
1: Millán ha assegurat que algunes de les afirmacions de l'entitat no són certes, especialment en aquells casos en què hi ha resolucions judicials, i ha afirmat que el consistori està executant les sentències tal com correspon a qualsevol administració pública.
2: Les sis situacions que planteja SOS Costa Brava són ben diverses entre elles, no? En algun dels casos, doncs, hi ha unes sentències on, evidentment, l'Ajuntament, com faria qualsevol altra administració pública, doncs, és fer-les complir, i en aquest cas, doncs, així és i així ho estem fent. El que diuen doncs no és cert.
1: Segons l'alcaldessa, els projectes qüestionats han estat avaluats pels organismes competents, com els serveis d'urbanisme de la Generalitat i en alguns casos per l'àmbit de patrimoni cultural, i s'ajusten als criteris establerts pel planejament vigent.
2: En d'altres casos, doncs, tots són projectes que han estat avaluats per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat i per Cultura, en algun dels casos on hi ha hagut d'intervenir, i per tant nosaltres fem complir i no sortim dels paràmetres de lo que marca el pla director urbanístic del litoral, no? I per tant aquestes coses poden agradar més o menys els projectes, però s'ajusten a la matèria.
1: Pel que fa a altres àmbits, com els jardins Rubió i Tudorí o la Pineda de Canadell, Millán ha indicat que es tracta de projectes encara en fase de desenvolupament i que no hi ha actuacions definitives executades. En aquest sentit, el govern municipal es compromet a minimitzar l'impacte urbanístic d'aquests desenvolupaments i a seguir els criteris marcats pel planejament del litoral i les recomanacions tècniques de les administracions competents. L'alcaldessa ha remarcat que l'Ajuntament continuarà treballant dins dels paràmetres de planificació vigents, amb l'objectiu de compatibilitzar el desenvolupament turístic amb la protecció del territori.
0: I ens quedem a Palafrugell perquè la regidora Judit Zaragoza ha anunciat aquest dijous 30 d'abril al matí la seva dimissió de regidora, una decisió que formalitzarà de manera immediata. Segons ha explicat en un comunicat, la renúncia arriba després de diverses setmanes marcades per una polèmica al voltant d'un expedient municipal vinculat a la gestió de servei de boies. Zaragoza defensa que no ha intervingut en aquest procediment i remarca que ha actuat sempre d'acord amb la normativa vigent, Ferran.
3: Ha remarcat que es tracta d'un expedient gestionat per l'àrea de qualitat urbana i que no ha participat en cap fase de l'elaboració dels plecs i que s'ha abstingut en les votacions de la Junta de Govern local vinculades a aquest assumpte, d'acord amb la normativa vigent. La fins ara regidora lamenta el clima generat al voltant d'aquest assumpte i assegura que no vol continuar sent objecte de pressions ni d'atacs personals. Ha exposat que la seva decisió arriba després d'una campanya d'difamació que, segons afirma, ha afectat la seva esfera personal i institucional. Malgrat la seva sortida del consistori, Judit Saragossa fa un balanç positiu dels 3 anys al govern municipal i destaca la feina feta durant aquest període. També ha expressat la voluntat de continuar donant suport al projecte polític des de fora de l'Ajuntament. Recordem que era la segona tinenta d'alcaldia i responsable de règim interior, serveis jurídics, contractació, activitats i seguretat ciutadana.
0: I canviem de tema perquè hem de parlar del Flors i Violes, i és que prop de 25.000 persones han assistit als espectacles d'aquest esdeveniment a Palafrugell. El festival s'ha celebrat del 30 d'abril al 3 de maig amb una gran afluència de públic, també als carrers decorats del municipi. Durant 4 dies s'han programat prop d'un centenar d'activitats en més de 30 espais. Places, carrers i equipaments s'han transformat en instal·lacions florals, muntatges visuals i també propostes culturals per a tots els públics, Ferran.
3: L'espectacle inaugural, Elements, va obrir el festival a la plaça de l'Església amb 3.600 espectadors. La proposta, creada per Photonic Lab amb la col·laboració de Dracònia, va combinar llum, foc i so en una experiència immersiva. I la plaça de Can Màriu també s'ha consolidat com a epicentre musical. Hi han actuat grups com Sidoní i els Catarres, que van aplegar unes 5.000 persones durant les nits del cap de setmana. I aquest any el festival ha reforçat el seu caràcter familiar. El pati de la biblioteca ha reunit durant aquests dies 2.800 espectadors amb espectacles infantils, jocs i concerts. I la participació del teixit local ha tornat a ser clau. Entitats, escoles i veïnat han impulsat iniciatives com Paraules que floreixen al carrer Estret. Els espais singulars han estat un dels altres grans atractius. Instal·lacions artístiques en punts com els Jardins de Can Bec, la Casa Genís o l'antiga oficina de Correus han atret unes 11.000 persones. I el mercat d'artesans i el concurs d'aparadors han completat l'oferta i han contribuït a dinamitzar el centre.
0: I anem fins a Palamós perquè el municipi ha tancat des d'aquest passat divendres l'accés de vehicles al camí de Calestreta fins a finals d'estiu. La mesura s'allargarà fins, com dèiem, a finals d'estiu i mentre hi hagi aquest risc d'incendi, amb l'objectiu de protegir aquest entorn i garantir la seguretat, Joan.
1: Aquesta mesura, que ja es va aplicar durant la Setmana Santa, es mantindrà de manera ininterrompuda fins a final d'estiu i mentre persisteixi el risc d'incendis forestals. La restricció afecta el tram que travessa l'espai d'interès natural Castell Cap Roig. En el cas de la Pineda d'en Gor i Salguer, el tancament permanent començarà el 15 de juny i també s'allargarà fins a final de la temporada estival. Segons l'Ajuntament, l'objectiu és preservar els valors ambientals d'aquest espai, ordenar-ne l'ús públic i fomentar-hi l'accés a peu o en bicicleta. A més, la mesura també vol reforçar la seguretat dels visitants en una època d'alta afluència i facilitar l'actuació dels equips d'emergència en cas d'incendi o qualsevol altra situació de risc. La prohibició s'aplicarà a tots els vehicles motoritzats que no siguin de residents o de propietaris amb finques en aquest àmbit. El control dels accessos es farà de manera coordinada amb els ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell, així com amb la Generalitat de Catalunya. Els accessos per vianants, tant del camí de Ronda com pels Corriols, continuaran oberts amb normalitat. Pel que fa a l'estacionament, els visitants podran utilitzar l'aparcament situat a la part superior de la plana del castell. A partir de l'1 de maig, divendres, aquest espai va ser de pagament fins a final d'estiu, tot i que els vehicles que tributin l'impost de circulació de Palamós hi podran estacionar gratuïtament. L'aparcament funcionarà cada dia de la setmana i no s'hi permetrà la pernocta de furgonetes, autocaravanes ni l'acampada lliure. El seu disseny modular permetrà ampliar progressivament la capacitat en funció de l'afluència, fins a un màxim de 600 vehicles. A més, un panell informatiu ubicat a l'accés de la C31 indicarà en temps real l'ocupació de l'aparcament per evitar desplaçaments innecessaris quan estigui complet. De fet, la zona d'aparcament situada a tocar de la platja, amb una capacitat de 50 places, quedarà reservada exclusivament a persones amb mobilitat reduïda, acreditada i els serveis autoritzats. Enguany, a més, s'incorpora un sistema de lectura de matrícules que permetrà sancionar els vehicles que accedeixin més enllà de la zona autoritzada sense permís.
0: I els Mossos d'Esquadra reforçaran la lluita contra el crim organitzat relacionat amb la marihuana a les comarques gironines. El cos alerta de la presència d'armes en plantacions i prepara un augment d'efectius per l'estiu, especialment a la zona de la costa. També s'intensificarà la vigilància en municipis turístics amb més delictes, Joan.
1: La responsable policial de la demarcació ha reconegut que existeix un problema relacionat amb aquest tipus de delinqüència i ha advertit que es treballarà de manera continuada per combatre aquestes organitzacions que operen amb l'objectiu d'obtenir beneficis econòmics a través del cultiu i tràfic de droga. Un dels aspectes que més preocupa és la presència d'armes de foc en moltes plantacions, fet que incrementa el risc de les actuacions de policials i evidencia el grau d'organització d'aquestes activitats delictives. De cara a l'estiu, el cos preveu un reforç d'efectius amb la incorporació de nous agents destinats especialment a les zones costaneres, amb l'objectiu d'incrementar la vigilància i la seguretat en un període de gran afluència de visitants. Aquest augment de presència policial també es traduirà en una atenció especial en municipis turístics, on els delictes creixen durant els mesos d'estiu, especialment en zones amb elevada concentració de persones. Els Mossos destaquen la importància de la coordinació amb altres cossos policials europeus, per fer front a unes xarxes criminals que operen més enllà de l'àmbit local i que requereixen una resposta conjunta.
0: I tornem a Palamós perquè el Tribunal Suprem avala el dret dels policies a cobrar plusos durant les vacances. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs de l'Ajuntament de Palamós i confirma la doctrina existent. La resolució obliga així a incloure aquests complements de manera fixa a les nòmines dels agents, Joan.
1: La decisió confirma la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que reconeixia aquest dret als agents i establia que aquests complements s'han d'incloure a les nòmines amb caràcter fix. Aquesta resolució judicial anul·lava també un decret municipal que havia rebutjat el pagament dels plusos, argumentant que ja estaven inclosos en altres conceptes retributius, una interpretació que els tribunals han descartat. El cas acumula diverses sentències favorables als policies en els darrers anys, consolidant així un criteri judicial que dona la raó als agents en relació amb aquests complements salarials. Des del sindicat que ha imposat les reclamacions, s'han valorat la decisió com un nou revés judicial per al consistori i es reclama que es retirin els recursos pendents i es prioritzi la resolució dels conflictes laborals.
0: I canviant de tema perquè les víctimes mortals a les carreteres catalanes baixen prop d'un 40% fins a finals d'abril, amb una reducció també a la zona de Girona, Berta.
4: Les víctimes mortals a les carreteres catalanes han baixat prop d'un 40% fins a finals d'abril respecte al mateix període de l'any passat, segons el balanç del Servei Català de Trànsit. En total, s'han registrat 33 morts, una xifra inferior a les més de 50 de l'any anterior, i també es redueixen lleugerament els ferits greus. A les comarques gironines, la sinistralitat també mostra una tendència a la baixa, amb 4 víctimes mortals, 2 menys que el 2024. Els accidents s'han concentrat a la Selva, el Gironès i la Garrotxa, i cap cas s'ha registrat al Baix Empordà. Els col·lectius vulnerables, com motoristes, vianants i ciclistes, continuen sent els més afectats i concentren aproximadament 2/3 de les víctimes. Pel que fa a la tipologia d'accidents, predominen les sortides de via i els xocs frontals, sovint vinculats a distraccions o pèrdua de control del vehicle. El Servei Català de Trànsit insisteix en la necessitat de mantenir la prudència i reforçar la seguretat viària, especialment entre els col·lectius més exposats.
0: I Pals es prepara per implementar el sistema de recollida de residus porta a porta per augmentar aquest reciclatge al municipi.
4: L'Ajuntament de Pals posarà en marxa el nou sistema de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu d'incrementar els índexs de reciclatge i avançar cap a una gestió de residus més eficient i sostenible. Per facilitar-ne la implantació, el consistori ha organitzat diverses sessions informatives entre el 4 i el 9 de maig, adreçades als veïns de les diferents zones del municipi. En aquestes trobades també es lliurarà el material necessari com cubells, clauers i tríptics explicatius. Les sessions començaran el 4 de maig al nucli antic i seguiran durant la setmana a Pals Poble, Masos de Pals, Llevadora, Disseminats i Mas Tomassí. També s'ha previst una sessió oberta el 9 de maig per a qui no pugui assistir a les anteriors. El consistori ha traslladat algunes sessions al pavelló d'esports per garantir més aforament i comoditat. A més, les persones que no hi puguin assistir podran recollir el material a Cala Pruna durant la resta del mes. La implantació de la zona de la platja es farà l'any vinent, un cop finalitzi el desplegament al nucli urbà. Amb aquesta iniciativa, PALS busca millorar la separació de residus i fomentar la implicació ciutadana en el reciclatge.
0: I tanquem aquest informatiu parlant de que han desmantellat una plantació de marihuana en un habitatge de Santa Cristina d'Aro en un operatiu policial. Conjunt, Berta.
4: La policia local de Santa Cristina d'Aro i els Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols han desmantellat una plantació de marihuana situada a l'interior d'un habitatge del municipi. L'operació s'ha iniciat arran d'una investigació oberta després de detectar indicis d'activitat il·legal a la zona. A l'interior de l'immoble, els agents van localitzar una plantació indoor equipada amb sistemes d'il·luminació, ventilació i rec per al cultiu intensiu de cannabis. Durant l'actuació, es van intervenir nombroses plantes en avançat estat de creixement, així com material de cultiu i bosses preparades, presumptament per a la distribució. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb el cas. Des dels cossos policials es destaca la importància de la col·laboració ciutadana i del treball conjunt entre policies per detectar i erradicar aquest tipus d'activitats que poden comportar riscos com fraus elèctrics o fins i tot incendis.
0: I fins aquí tot aquest repàs informatiu. I ara, com sempre, abans d'acabar el supermatí del dilluns, anem a escoltar allò a la prèvia esportiva... No, els resultats esportius del cap de setmana amb l'Oriol Bernà. Oriol, bon dia, com estem? Crec que no tenim so amb l'Oriol, intentarem recuperar-lo en breus instants, a veure si el tenim ara, Oriol. L'intentarem recuperar d'aquí uns instants, a veure si el podem sentir ara mateix. Ara sí, Oriol, ara et sentim.
5: Havíem de fer un F5, un reset.
0: Sí, exacte, havíem de fer un F5. Som dilluns, sí, ja tornem de pont, de vacances, vull dir que allò... Uh-huh. Normal, no?, que tinguem una mica allò de mandra al començar el dilluns, eh?
5: Exacte, sí, a l'ordinador també li fa aquella mandreta.
0: Sí.
5: Preguntava com esteu per l'estudi després d'aquest punt, tot bé?
0: Home, doncs et diria sí, però a mitges, perquè el punt va començar una mica regular, amb els resultats del Girona...
5: Exacte.
0: Sí, patirem.
5: Sí. Però ara en parlarem.
0: Sí, exacte, és que si no ja ens enredem a parlar d'això, i hi ha coses importants per començar, com per exemple que el Palamós continua viu per la lluita de l'ascens, que això portem setmanes dient-ho i és allò a veure què acaba passant.
5: Mm-hmm. Ho sabrem ben aviat, perquè és una lliga curta, una lliga de 16 equips i queden a només dos partits. Però anem per parts. El Palamós es va imposar ahir amb autoritat al camp de Mollet per 0-3 i va sumar 3 punts importants per continuar plenament viu en la lluita per l'ascens a Lliga Elite. Recordem que hi va haver canvi d'entrenador fa 2 jornades, aquesta és la tercera, de Marçal Joanola, que va dominar el partit des del principi fins al final, davant del cué del grup, i va confirmar el bon moment que travessa en aquest tram de final de temporada. Han aconseguit capgirar aquesta mala dinàmica. Els palamosins van sortir decidits des del primer minut, van controlar la possessió i el ritme de joc, i el premi va arribar al minut 17, quan Nil Moyano va culminar una bona acció iniciada per Mercader. Amb avantatge al marcador, Palamós va continuar portant la iniciativa davant d'un Mollet sense capacitat de reacció, i a la segona part el guió també es va mantenir. Els visitants van seguir dominant i pràcticament no van concedir ocasions clares als locals. Cai va ampliar diferències al minut 77 i ja en el tram final Moyano va signar el seu doblet particular amb el 0-3 definitiu al minut 83. Amb aquesta victòria, deixa'm dir, Maria, el Palamós va tancar la jornada amb 51 punts i es va mantenir i es manté ara a les primeres posicions de la classificació, conservant intactes les opcions de pujar a la Lliga Elite. Com està la classificació ara mateix? Doncs el Lloret va perdre, el Lloret era el segon classificat, va perdre, amb això el Palamós es posa en zona de playoff i el Lloret està en zona de possible playoff per allò dels ascensos i descensos compensats que vam comentar també la setmana passada amb en Joan. El Palamós té a 4 punts l'Argentona, pràcticament impossible perquè només en queden 6 en joc, però està un punt per sobre el Lloret i per tant podria assegurar-se la plaça de play-off directe. Han capgirat aquesta mala ratxa que portaven aquestes darreres jornades i en els últims 3 partits han aconseguit 7 punts que els han fet tornar a posar-se en segona posició.
0: És que d'un cap de setmana a l'altre poden canviar moltes coses, tot i així estarem
5: moltíssimes
0: pendents
5: coses, sí.
0: Allò d'aquests 2 partits, d'aquests 6 punts que queden per disputar, i veurem si el Palamós acaba consolidant allò, aquesta plaça per l'ascens, i si no, aquest possible ascens,
5: Deixa'm fer un petit apunt, també, va. Maria, perquè en parlem poc, però el Torroella està fent un bon tram final de temporada i ara mateix és 6è, no té opcions de pujar, 6è amb 41 punts, però està salvat matemàticament i això també ho hem de celebrar des d'aquí. El Parets és el primer que baixaria amb 34 punts i el Torroella amb 41, amb 6 punts en joc, està matemàticament salvat. I això també és una gran notícia per al futbol del Baix Empordà.
0: A veure si alguns n'aprenen, no del Baix Empordà, sinó de més enllà, vull dir que a veure si n'aprenen.
5: Avui vens canyera avui, eh?
0: Sí, avui és que si no anem malament. Però jo també volia fer un apunt allò d'equips del Baix Empordà, perquè és que ara és aquest moment, no?, de final de temporada en què allò, equips celebren, pateixen, i és que a Sant Antoni estan de celebració, Sant Antoni de Calonge, perquè el seu equip aquest cap de setmana va signar la victòria contra el Jafre 4-0, va certificar la primera posició de Lliga, que es troben ara mateix a quarta catalana, al grup 6, i és que això els permet ascendir de Lliga.
5: Ascendir.
0: Per tant,
5: correcte. Felicitats. De fet, han fet una Lliga pràcticament perfecta,
0: sí.
5: Perquè han anat primers des de la primera jornada fins a l'última. Sí que han tingut una davallada de resultats al final, s'han deixat anar una mica i han tancat ben bé a les últimes jornades. Però des d'aquí felicitem també el Sant Antoni perquè està fent molt bé les coses. A més, un servidor té bastants amics coneguts dins de la Junta i els felicito personal que està fent molt bé les coses. A més, un servidor té bastants

0: Yeah.
1: Així és, bon partit d'hoquei, de l'hoquei palafrugellenc, que va aconseguir un bon resultat per 2-2 davant l'Igualada, el líder de la categoria, com deies, Maria. De fet, fins i tot podrien haver-se endut els 3 punts, però el partit se'ls va fer un pèl llarg. Els homes de Fran González van començar encaixant el primer gol quan faltaven 7 minuts per acabar la primera part, però Ivan Burgos va aconseguir empatar el marcador un minut després. A la represa, Àlex Torres va aconseguir capgirar el marcador i va posar el Palafrugell per davant, però a falta de només 5 minuts, Pau Berent va fer el 2-2 definitiu per l'Igualada. Malgrat haver aconseguit un empat de mèrit contra el primer classificat, no tots són flors i violes a Palafrugell. No sé si veus que avui comencem matí amb un toquet d'humor. El corredor Mató va perdre la segona posició fa unes jornades i ara mateix és quart a la taula quan resten només 2 partits.
0: Veurem si aconsegueixen aquesta empenta final, tot i la Igualada de l'Igualada, allò d'aquest empat 2-2 aquest cap de setmana.
1: Mm-hmm. Estem de jocs de paraules avui.
0: Sí, exacte. El que passa que no afronto amb tant d'humor aquesta última part d'aquesta secció tan meravellosa que fem els dilluns, que és que el Girona va perdre els 3 punts a casa davant del Mallorca. En aquest cas, Montilivino va ser un fortí i van patir. O sigui, patirem en aquest tram final de temporada, mm-hmm, com no podia ser d'una altra manera, també et dic.
1: Mm-hmm. Doncs sí, el titular pot ser que Girona s'encenen les alarmes.
0: Sí, bàsicament.
1: El Girona va caure divendres a Montilivi, com deies, contra el Mallorca per 0-1, i encén totes les alarmes per la lluita per la permanència. Fa unes setmanes parlàvem d'una bona dinàmica, però ara hem de parlar d'un punt dels últims 12 havent perdut, a més, contra rivals directes com són el València la setmana passada o el mateix Mallorca aquest divendres. El Mallorca tenia 34 punts, t'ho estic dient amb la classificació davant, ara hi 35 punts, perdona, ara en té 38 i supera el Girona.
0: Perquè tenim un gol average...
1: Estava empatat.
0: Tenim un gol average fantàstic a Girona, vull dir, crec que som...
1: Sí, el gol average el tenim guanyat amb els equips de dalt, que no serveix per res.
0: Sí, o sigui, però a veure, és un gol a veres que ve molt marcat també per aquelles derrotes que va patir el Girona a principi de temporada amb un equip que no havia entrat ni en la dinàmica ni en res, i també és cert, no?, que aquests 3 darrers partits, sobretot amb 2 rivals directes que eren el València i el Mallorca, ens han afectat moltíssim, i a més s'hi ha de sumar el fet que el Betis, doncs, ens va guanyar per aquest 2-3 al mateix Montilivi, que això, doncs, inevitablement fa sumar la bossa de punts. Doncs allò, força. Esclar.
1: Totalment. De fet és que Maria, semblava que no ens n'havíem de recordar d'aquell maleït inici de temporada, però és que és el que deies tu, encara l'estem pagant. Mira, ara estic mirant la forma del Girona, és a dir, les últimes 30 jornades, mm-hmm, 30 jornades, en portem 34, les últimes 30 jornades, el Girona aniria desè amb 37 punts.
0: Ja pagaríem, mires per
1: el total,
0: això.
1: I anem 700 amb 38.
0: Sí, sí.
1: No sé si m'explico.
0: A part, no sé si
1: aquí plora la...
0: Sí, no, està clar, vull dir, i molt serà que quan acabem la temporada no ens acabi condemnant allò, aquest inici de la Lliga. Jo espero que no, tinc l'esperança que el Girona és un equip que respon davant equips grans, i és que ja s'ha comprovat aquesta temporada que davant de rivals directes el Girona o perd o empata, i davant rivals que no són directes, i és a dir, no hauries de rascar res, acabes rascant més punts. Per exemple, el darrer partit contra el Barça van guanyar-lo, els partits contra el Madrid els hem empatat. Esclar, dius, com ens plantegem aquest
1: guanyes
0: final?
1: Guanyes el Villarreal.
0: Sí, exacte. Vull dir,
1: guanyes el Villarreal, que està classificat per Champions. Vull dir, sí, sí, totalment, totalment, Maria. Bé, al final, vull dir, vam tenir un partit amb intensitat, vam generar ocasions clares, sobretot en transicions a l'àrea, però el Mallorca va jugar un partit més còmode, més físic, i va travar el joc i va saber esperar el seu moment, i va copejar fins que, bueno, abans del descans, Samu Costa va marcar el gol en una acció mal defensada pels gironins. A veure, ni l'entrada de Cristian Estuani al final va poder canviar el destí del partit, que, com comentàvem, doncs deixa el Girona molt, molt tocat anímicament.

0: físicament, i obliga l'equip a això, a afrontar amb una màxima tensió les últimes jornades del campionat, que malauradament, a banda, ho diem sempre, a banda de la Lliga dels 80 punts, a la resta de temporades últimament ens està costant molt sí, no patir en excés, o més del que ens pensàvem. Evidentment, són 38 punts els que tenim i que la salvació estava... històricament està als 38, 39, 40. Quants punts falten en joc? Doncs ara mateix portem 4 jornades, són 12 en joc. 4. Hem de patir. Estem a només 4 punts sobre l'ascens. Cada setmana la distància s'està escurçant més. I si ens posem a la pitjor de les situacions, que això és una altra cosa que no hem comentat i que per qui no tingui la classificació a davant ni el calendari a davant, doncs estaria bé saber-ho, és que avui el Sevilla, que és qui marca el tall de que seria el primer equip descendit, encara té el partit pendent i ha de jugar contra la Real Societat. I direu, ostres, la Real Societat va novena amb 43 punts. Saps què passa? Que la Real Societat té la Lliga solucionada. La Real Societat no pot entrar a Champions.
1: No, però no li cal, tampoc, eh?
0: No li cal. No li cal entrar a Champions, però tampoc podria entrar-hi. Està matemàticament, i com que és campiona de la Copa del Rei, doncs
1: ja
0: té la plaça d'Europa League assegurada. Què vol dir això? Doncs que el Sevilla es trobarà una Real Societat bastant tranquil·la. Això sí, el Sánchez Pizjuán ara mateix és un polvorí, i allà tenen bastant mal rotllo. Ho veurem.
1: Exacte.
0: Crec que m'estic quedant sense temps i et vull fer un mínim
1: ràpid,
0: punt, molt ràpid, de l'Espart Girona, que es va classificar per les semifinals de la Lliga Femenina.
1: Doncs,
0: jugarà contra València, rival molt dur, però va atropellar el Leganés per 89-63 i s'ha classificat. I res, doncs la setmana que ve començarem a tenir ja les semifinals de la Lliga Femenina de bàsquet.
1: Doncs estarem molt pendents, Oriol Bernat, gràcies, i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi bé.
0: Gràcies, Maria, una abraçada.
1: Una abraçada, adéu.
2: Setmana marcada per la inestabilitat. Avui al matí encara sol i núvol, cel enterbolit, a la tarda més nuvolositat i esperem pluja a partir del vespre i aquesta propera matinada. Demà dimarts seguim amb aquesta tònica de temps, de ruixats que poden afectar el Baix Empordà de cara al migdia. Ara mateix mar de fons i temperatura poc freda.
1: I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà a partir de les 8 del matí. Que passeu molt bon dilluns. Adeu, adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
6: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
7: De debò? On has anat?
6: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
8: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
10: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
11: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no fomes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
12: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
13: Amb Joan Bosch.
14: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Lapés.
17: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: les xarxes.
1: Busca'ns amb l'usuari @capitalempordà.
2: Cap a Colorado i falta gent per escoltar els One Republic amb una cançó ben bonica que es diu Needs Your Love.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: 25 anys sonant amb tu.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència. Des del seu treball de romàntic, aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risky Roll i sona a Capital.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi. Messi.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha un moment
3: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
2: Perquè saps que no ho entendràs.
3: Perquè et canses d'esperar.
2: I de no saber exactament
3: què estàs pagant.
4: I si fos fàcil?
2: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
3: Sense sorpreses.
2: Parles amb persones i saps en tot moment
3: què tens contractat.
2: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
4: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: La millor música
3: la
9: del
3: millor
9: món.
3: Música del món.
9: A Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: feia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: So positiu, so de Benson Boone a Capital amb aquest Mystical Magical.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Per què no? La música alternativa també té opcions de sonar a Ràdio Capital. Un bon exemple és Somber. El vam descobrir amb aquell Back to Friends i des de llavors no ha parat de sonar. Aquesta té potència per sonar molt i molt. Potència, la capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que

0: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
2: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
3: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
4: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
5: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
6: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Colonge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no fomes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
7: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
8: Amb Joan Bosch.
9: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Seguim a Capital, ara amb Harry Styles i aquesta que s'anomena American Girls.

Doncs a Ràdio Capital anem a posar-te una d'aquelles cançons que alegren el dia a qualsevol. És la música dels Maroon 5, al costat de Christina Aguilera, amb aquest homenatge al líder dels Stones, Mick Jagger. Move like

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12.
2: Aquest estiu viu lo fort al Festival Lídaca.
3: Love of Lesbian,
2: La Moda,
3: 31FAM,
2: Sidoní,
3: La Luz Big Band,
2: Cupido,
3: Barri B,
2: Carlos Ares,
3: Remei de Cala Fresca,
2: d'en Peralbo i el Comboi
3: i molts més.
2: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
3: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
2: Festival Lídaca, l'estiu comença aquí.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: els continguts de Ràdio Capital
1: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
2: Cap a Colorado i falta gent per escoltar els One Republic amb una cançó ben bonica que es diu Needs Your Love.

0: But you're just a boy.
1: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats singulars i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
4: perquè saps que no ho entendràs,
5: perquè et canses d'esperar
4: i de no saber exactament
5: què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
5: sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
7: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
8: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
9: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales de la ràdio? Sales de la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
10: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
11: Amb Joan Bosch.
12: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
9: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
10: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
7: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
13: Ràdio Capital.
7: Per saber tot el que passa a casa teva.
14: La millor música del món sona a Ràdio Capital.
15: You're listening to The Weeknd. This is Jason Derulo.
16: This is Harry Styles.
17: This is Justin Bieber.
18: Yeah, these are my only intentions. Why you always in the mood?
19: It's your boy 24K Golden.
20: I was in a corner with the body screaming.
21: El so dels èxits.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal. Tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
8: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Sant tornem-hi. Aquests tres dies de festa s'han acabat. Han passat volant. Esperem que els caps de setmana que queden per agafar les vacances d'estiu faci bon temps. D'aquesta manera, se'ns farà menys dur arribar als pròxims dies de festa. Va, que ja queda poc. 2 mesos, com a molt!

Ai, que haurem de patir fins al final. Estem a un punt del descens. La derrota contra el Mallorca ha posat el Girona contra les cordes. Què en pensa en Raül Muixac d'aquesta situació? Li demanarem d'aquí a uns moments. I atenció, avui farem un viatge interessant, eh? Perquè té coses interessants. Avui ens portarà l'Adrià Bas, el nostre turista accidental, fins a Terol. Per què aquest destí? Doncs perquè hem conegut unes dades on indiquen que a les comarques gironines cada vegada hi ha menys divorcis. Visca l'amor i visca los amantes de Teruel. Tonta ella...

0: Girona ha registrat la xifra més baixa de divorcis en l'última dècada. Molt poques separacions el 2025. Clar, la gent no és que estigui més enamorada, no. És que ha vist el preu dels pisos i ha dit: mira, potser l'amor no, però la hipoteca sí que és per sempre. Ara les parelles no discuteixen, fan reunions d'empresa. Escolta, jo no t'aguanto, però si ens separem, qui es queda amb el microones i qui paga Netflix? Perquè avui trencar una relació no és una decisió emocional, és un Excel. Ens estimem? No. Podem permetre'ns separar-nos? Tampoc. I al final arribes a aquell moment romàntic on li dius a la teva parella: no t'estimo, però tampoc puc pagar un lloguer sol. Així que, vols sopar? Això sí que és amor modern. Menys papallones a l'estómac i més números a la llibreta. Aquesta tarda, en el confessionari que últimament s'està convertint aquest programa, el pare Bosch, o el mossèn Bosch, us demana: estimats germans, quan porteu vivint en parella? O en pecat, que també s'hi val. L'ha de pecar de tant en tant, eh? Quan us dura... aquesta és bona. Quan us duren les parelles? I si us heu divorciat, si us ha sortit molt cara la broma. Au, va, abans que canviem d'idea i ens separem, comencem.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda. Raül Muixac.
1: Patirem, eh? Patirem. Raül.
2: M'ho preguntes o ho afirmes? M'ho preguntes o ho afirmes?
1: A veure, primer, ho afirmo i ara sí. La segona pregunta seria haurem de patir molt? Perquè, escolta...
2: Sí.
1: Fes l'últim dia?
2: Sí. I tant, sí. Ostres. Sens dubte. Sens dubte perquè l'equip torna a estar encallat. Llavors, com que està encallat, no suma. Mira, fixa't, si haguéssim guanyat el Mallorca, que és el que s'havia d'haver fet,
1: clar.
2: El Girona mateix no estaria salvat, però vaja, quasi. Perquè tindria 41 punts i a l'espera del que fes avui el Sevilla, en el pitjor dels casos... si hagués guanyat el Mallorca, insistim, en el pitjor dels casos tindria 5 punts de marge sobre la zona de descens i podrien ser fins i tot 7 quan quedarien només 12 punts en joc. Per tant, quasi que ho tindríem. Tot i això, la derrota contra el Mallorca a nivell de sensacions sí que deixa males sensacions, però a nivell de classificació, de moment només ha tingut la conseqüència que el Mallorca ens ha passat. Però fixa't què ha passat aquesta jornada.
1: A veure, explica'm.
2: El Girona ha perdut. El Girona ha perdut, val? Per tant, es queda amb 38 punts. L'equip que té just per sota, que és l'Alavés, 2 punts per sota, ha perdut. L'Alavés, que és penúltim i que té 5 punts menys que el Girona, ha perdut. L'Oviedo, que és 20è i que té 10 punts menys que el Girona, ha perdut. L'Elche, que és 14è i que té els mateixos punts que el Girona, ha perdut. L'Espanyol, que és 13è i té només un punt més que el Girona, ha perdut. El València, que és 12è i té un punt més que el Girona, ha perdut. És a dir, tots han perdut excepte el Mallorca. Només hi ha una petita incògnita, que és que el Sevilla, que és l'equip que ara mateix marca la zona de descens i és el 18è, i que és a 4 punts del Girona, encara no ha jugat. Juga avui. Si el Sevilla perd a casa avui amb la Real Societat, l'ensopegada contra el Mallorca ens haurà deixat, doncs, mal cos, males sensacions, però no haurà tingut conseqüències gaire greus en la classificació, numèricament parlant. Però, si el Sevilla guanya, la distància amb el descens es veurà reduïda. De 4 punts passarà a només 2. Per tant, aquest Sevilla-Real Societat d'avui a les 9 del vespre és el que determinarà el grau d'alarma amb el que afrontarem el pròxim partit al camp del Rayo Vallecano. Però, dit això, veient com estan anant les coses, veient que el Girona ha deixat de ser fiable, que porta 3 derrotes consecutives, és evident que a la pregunta que em feies de si patirem o no, sí, patirem i en principi fins al final.
1: Queden 4 jornades, no?
2: Sí, queda el Rayo a fora, que el... mira, aquest resultat ens ha anat molt bé perquè el Rayo ha guanyat aquesta setmana, ha guanyat en el Getafe, se'n va als 42 punts, és a dir, que en els pitjor dels casos el Rayo acabaria la jornada amb més 6 sobre la zona de descens, és a dir, s'apartaria de l'equació del descens, i a més el Rayo té una competició europea pel mig, té el repte de classificar-se per una final europea, per tant... amb la Lliga gairebé apuntalada i salvada i amb la distracció d'Europa, el Girona anirà a Vallecas després que el Rayo hagi jugat partit europeu i hagi tingut molt poc descans. Això és positiu, perquè vol dir que si el Rayo té el cap en un altre lloc i no sent que té gaire urgència a la Lliga, pot ser que apreti menys. També pot ser que relaxats ens fotin un bany, eh?
1: Clar,
2: hipòtesi. Però tu has d'anar a gratar alguna cosa del camp del Rayo, és evident, després de 3 derrotes consecutives, i has d'anar a gratar alguna cosa en aquest camp, i sempre és millor que diguem-ne, que l'equip de casa estigui una mica més tip, no? Que no tingui tanta necessitat. Després s'ha de rebre la Real Societat a casa, que és un equip que des que ha guanyat la Copa està regalant punts, en general. Aquest em fa patir poc, a més és un equip que juga a futbol i el Girona, aquests equips se li donen bé. I si no hem fet la feina en aquests dos partits que venen, s'ha d'anar a la penúltima jornada al camp de l'Atlético de Madrid, que vés a saber com estarà. Poden estar ja de campo i playa perquè els han eliminat de la Champions i no tenen res a fer a la Lliga perquè quedaran tercers. Poden estar reservant jugadors per jugar a la final de la Champions, com estan fent en aquests últims partits, vés a saber. I aquí vindria el dramatisme. En l'última jornada visitaria Montilivi l'Elche, que és un equip que té ara mateix els mateixos punts que el Girona i que després d'haver fet una revifada molt important, aquesta jornada ha perdut. Per tant, aquest Girona-Elche podria ser que es convertís en una final. I aquests partits que ara ho creuen l'última jornada foten més poc una pedregada.
1: Per tant,
2: vam solucionar-ho abans.
1: És el que t'anava de demanar. A veure, si aquest vespre el Sevilla perd, tenim guanyada la Lliga?
2: No, tindríem un més 4 i encara quedarien 12 punts. Jo crec que amb un empat a Vallecas i una victòria contra la Real pràcticament estaria fet. Si perd el Sevilla, si perd. Si no, s'haurà d'anar veient com va cotitzant el descens.
1: Com va el Sevilla?
2: Cada setmana, amb calculadora cada setmana.
1: Dic, com va el Sevilla?
2: El Sevilla és el que està en zona de descens ara mateix. Per això t'he dit que és important que perdi. El Sevilla ara és, ara baixarien Oviedo, que pràcticament està descendit, Levante, que ho té molt pelut, tot i que és a només 3 punts de la permanència encara, però vaja, està tota la temporada en zona de descens. El Sevilla s'ha fotut en descens en les últimes jornades. És un equip dels grans, d'aquells que costa veure'ls baixant, però de tant en tant n'hi ha algun d'aquests que fot un petardasso i baixa. Tenen molt mala maror interna. Hi ha molt de divorci entre els jugadors i l'afició, que és molt, molt exigent, però a vegades això no saps com pot sortir. És evident que ells avui tenen el partit contra la Real marcat en vermell, perquè saben que si guanyen, foten a l'Alavés en zona de descens, pràcticament ens atrapen a nosaltres i tenen a tiro de pedra el Mallorca, l'Elche, l'Espanyol, el València, per tant, s'arrenganxen molt més a la permanència. Per tant, ells avui tenen el mateix que teníem nosaltres contra el Mallorca, que és l'oportunitat de fer un pas endavant molt important. A veure si els hi va com nosaltres.
1: En fi.
2: I a veure si la Real, així relaxada, tira el partit endavant. Estaria bé, això.
1: Escolta, bé, ja estem mentalitzats que hem de patir, que patirem fins l'últim dia. Escolta, conformats, anirem a buscar pastilles del senyor, del doctor Joanola, o una mica de ginseng, o una mica de tila. Tu no pateixis, que ja t'ho portarem perquè la cabina de transmissió del Girona Montilivi estiguis ben proveït i no pateixis, perquè a mi em fas patir, Raül, no, jo pateixo molt per tu,
2: No pateixis pas per mi. Tu pensa que, Joan, jo ara mateix, deixa'm fer memòria, porto 4 ascensos i 2 descensos, és a dir, que estic curat de mals i d'espans, vull dir que...
1: Molt bé. Escolta,
2: el que passa que és molt més agradable cantar un descens o una permanència que no un descens, no? Però vaja, nosaltres ho viurem intensament, que és com s'ha de viure aquest tram final, i amb esperança, no l'hem pas de perdre.
1: Raül, fins dilluns, una abraçada.
2: Vinga, fins dilluns.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui parlem de relacions de parella i de divorcis. D'aquí uns moments comentarem unes dades que es van conèixer fa unes quantes setmanes sobre la xifra de divorcis de l'última dècada a Girona. L'any passat va ser la xifra més baixa en tota l'última dècada. Va disminuir un 11,5% respecte a l'any passat. Bé, i volem analitzar una mica aquest fet, no amb un economista, sinó amb una psicòloga. Ho farem d'aquí uns moments amb la bona amiga Montse Ferraro. I arran d'aquestes dades, us demanem quan porteu vivint en parella. I perdoneu que sigui tan clar. Quan us duren les parelles a vosaltres? I si us ha sortit molt car divorciar-se, si és que ha estat el cas. Per exemple, en Pere de Girona. Amb la meva parella portem 12 anys i hem passat de tot. Pisos petits, feines precàries i ara una nena. No és fàcil, però el secret és parlar molt i tenir paciència. No sé si és car divorciar-se i espero no saber-ho mai. La Marta és de Blanes, diu, jo porto 3 anys amb la meva parella i de moment tot molt bé, tot i que convivint surten manies sobre divorciar-se. Diu, els meus pares ho van fer així, entre advocats i papers és una bona despesa. I l'Albert de Lloret de Mar diu, porto 20 anys casats i encara riem junts, que ja és molt. Això sí, hem tingut moments complicats. Divorciar-se. Tinc amics que els ha costat un ull de la cara, sobretot si no hi ha acord.

0: 2:05 i 5 minuts. Si seguiu amb nosaltres després de la publicitat, entre altres cançons, us espera aquesta. La banda sonora d'Oficial i Caballero. Res, d'aquí a 4 minuts tornem.
1: De cap a cap. Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: 5 minuts i 3 quarts de 5 de la tarda. Som a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Marina 100.3 96.2. Els jutjats de la província de Girona van registrar durant el 2025 un total de 1.316 demandes de divorci, la xifra més baixa de tota la sèrie dels últims 11 anys. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, el descens respecte al 2024 va ser de 171 procediments, cosa que representa una caiguda de l'11,5. Es tracta, a més, de la davallada interanual més forta de tota la sèrie 2015-2025. Clar, aquí podríem convidar molta gent per analitzar les dades. Potser necessitaríem un economista, però és més barat parlar amb una psicòloga, perquè ens ho arreglarà tot, ja ho veureu. I a més, si és la Montse Ferraro, ens ho passarem bé i ens donarà bons consells. Hola, Montse.
1: Hola, Joan. Sempre un plaer sentir-te.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I realment encuriosida, perquè les dades, déu-n'hi-do.
0: A veure...
1: Podem fer un anàlisi metodològic, sí, del comportament del ser humà, no?
0: Sí, no, primer de tot, per què Girona? Has pogut analitzar dades d'altres províncies? Que és perquè ens estimem més o perquè és una qüestió, en el fons, econòmica i la pela és la pela?
1: Bueno, és que hi ha diversos factors a Catalunya. En certa manera, en general, han augmentat molt més els divorcis que el resta d'Espanya, que això és una mica de dades correlacionats que he anat buscant. Després és cert que després de la pandèmia hi havia una estabilització i després, a partir d'aquí, hi ha hagut una altra davallada, perquè clar, la pandèmia, l'economia la va tocar fort. ¿Vale? Aleshores, hi ha una relació importantíssima a tema divorcis amb el tema econòmic. Una cosa és que et separis, vale? I l'altra és que facis el procés de divorci. Clar, aquí s'ha d'invertir una economia per generar, pues, el procés judicial de divorci. Després jo crec que també hem de reflexionar que tampoc hi ha tants matrimonis com abans. I molts cops hi ha moltes parelles que jo conec que estan junts però que no estan declarats oficialment parella, de fet.
0: O sigui,
1: i que potser el pensar en tenir criatures fan la reflexió, però abans no, i porten temps, saps?
0: Viuen en pecat, així, no?
1: Viuen en pecat, digue-li com vulguis. Sí, l'àvia i la Rogelia tenen, sí, que aparèixer.
0: Sí.
1: Home, és certament dades interessants. Què succeeix? Pues, bueno, aquí podríem tocar molts temes. A l'econòmic és bàsic realment pel fet d'estadístiques que passin per processos judicials. Després, hi ha temes importants en tipus de relacions de parella, en gent jove, de parella oberta, de tipus de relacions que es van mantenint, que ja viuen junts però tenen la parella oberta, aleshores no hi ha una consolidació judicial de fer un matrimoni o de fer una parella. De fet, encara, com et deia, que molts cops estan en parella però no acaben de concretar-ho, no? I que a vegades sí que al moment de tenir família, potser per fills, per regulació més civil, doncs prenen consciència. Això també influeix en que no hi hagin tants divorcis, perquè no hi ha tants casaments. Vull dir que la cosa també influeix, no? Ara, sí que és cert que aquest tipus de comportament també fa un altre tipus de vivència amb les relacions de parella. Ni que dir-te coses que també influencen els intercanvis de parella, no? Vull dir que, de certa manera, doncs, bueno, vull dir, hi ha coses que estan per aquí que valdríem la pena que també les tinguéssim en compte.
0: Clar, però imagina que realment el motiu és econòmic i tu saps perfectament que la flama de l'amor amb aquella persona s'ha apagat o s'està apagant i delimites el territori d'un pis. Imagina la frontera, la duana entre Andorra i Catalunya, dius, mira, aquesta part és teva i aquesta part és meva. Clar, això suposo que psicològicament deu cremar molt, en el sentit que bé, saps perfectament que aquella relació no va més, però has de viure sí o sí perquè no tens més peles, perquè la cosa és així.
1: Bueno, en certa manera, ja no tenir peles i tenir que viure en el mateix pis, anem a posar dos estructures diferents. O poder separar-se i no pagar les despeses d'un divorci, m'entens? Perquè ara per ara no tinc cap mena d'interès.
0: Clar.
1: Això surt hasta en algunes pel·lícules, vull dir mínim 3.000 euros, o sigui, no tinc cap mena d'interès, vull dir, cadascú ha d'anar per la seva banda i no tramitar directament el divorci. Jo tinc un parelles al despatx que han fet tots els processos de separació i que encara no estan posats el paper sobre la taula de divorci.
0: Què m'has dit? Separar-se? O sigui, anar amb el jutge, val 3.000 euros?
1: El procés del divorci és un estàndard, jo ara t'estic dient, de fa un temps, però és mínim, això. Tot un procés de divorci, vull dir, a veure si ho fem té el seu cas, jo t'he dit un mix, m'entens? Pot ser que sigui menys si utilitzem el mateix abogat, és un mix, m'entens? És un terme mig. Barat no és, aleshores pot ser que visquem o que un vagi a buscar un pis o se'n vagi a casa la mare, l'altre a casa el pare, jo què sé, i que realment no tramitin el que són els papers de divorci. Escolta... Els papers de divorci són un tràmit judicial, que clar. El que després, en definitiva, les estadístiques comptabilitzen.
0: Clar. Escolta, una última cosa, perquè esclar, el tema dona per molt. Un dia, si vols, parlarem de per què la gent no es casa, ja n'has parlat una mica, però esclar, sobretot m'interessa el patiment i el desgast emocional que suposa per aquestes parelles. M'agradaria que els donessis algun consell. Parelles que es troben en aquesta situació, que han de dividir el pis en dos, territori meu, i hasta aquí nos hemos... Ja m'entens.
1: Mira, jo una cosa que sí que sempre recomano, òbviament, què et diré jo, és anar al psicòleg, perquè et pots separar, però et pots separar amb respecte, d'acord? I si a sobre de separar-te tens que fer colònies familiars i campaments, no? Hem de poder treballar en equip sense tenir interacció sexual, que és el que està succeint en aquests moments, i sobretot mantenir un mínim de respecte, dir, bueno, fins quan valorarem això, fins quan tenim que estar, si s'ha de posar en venda la casa, i és una realitat que ens afavorirà, hi ha una sèrie de comportaments que es poden mantenir, dependrà de cada estil de relació de parella i cada tipus de relació sexual que tinguin. Però a vegades és dir, mira, evidentment no portaràs una altra persona a la casa. Evidentment intentaràs mantenir un mínim de joc de respecte fins que aconsegueixis vendre el pis. Si no és el cas i estem buscant a veure quina és la situació de sortida, de buscar pues, una casa, un pis, o buscar una altra possibilitat d'anar a viure a un altre lloc, i clar, vull dir, si les despeses són difícils per un o per un altre, si encara ens ho posem més difícil tirant-nos els trastos pel cap, no avançarem gaire. La història és, hi ha una relació que som les persones, si s'acaba la relació emocional, sexual, almenys que poguéssim respectar la relació persona a persona seria un gran què, sobretot quan hi ha canalles.
0: I tant. Montse, no tenim més temps. T'agraïm moltíssim que hagis volgut comentar aquestes dades que fan referència a la baixada de divorcis a les comarques de Girona. Una abraçada molt forta i que vagi bé, Montse.
1: Una abraçada per

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5. Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 90.

0: 7 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
1: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
2: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats singulars i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
3: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
4: De debò? On has anat?
3: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Els números 1

0: deia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Cinc de la tarda, 4 minuts, amb la pluja. A la majoria d'indrets de les comarques de Girona. A l'Alt Maresme, deixa-m'ho mirar, a l'aplicació aquesta que tinc aquí, a veure com està. Però hi ha un... Déu-n'hi-do! Està plovent pràcticament a tot arreu, eh? Sí. Una tarda plujosa. Escolteu, avui, arran de les notícies aquestes que donàvem a conèixer fa uns moments, que havia davallat sensiblement el nombre de divorcis a les comarques de Girona, amb en Adrià Bas, que és el nostre turista accidental, i som de la conya, hem dit, per què no anem a Terol? Per què Terol? Doncs ja sabeu aquella llegenda de los amantes de Teruel. I m'han dit, gent que hi ha estat, que és un indret molt, molt recomanable. Per tant, li he encarregat a l'Adrià Bas que ens faci un recorregut per les zones més boniques de Terol, per conèixer la història d'aquells amantes, eh? Com era allò de los amantes de Teruel, tonta ella, tonta ella.

0: Mira, la flama eterna, la flama de l'amor també de vegades s'apaga, però aquesta és eterna. Bona tarda.
1: Bona tarda, eterna és la cançó, que no acaba mai.
0: Sí. És una versió d'un tema de les Bangles que va fer l'Atomic sí. Kitten, que a casa seva els coneixen, no tinc el gust, però la versió no estava malament.
1: Les Atomic Kitten. Sí. Eren tres noies molt maques que als anys 90 van tenir també, pobretes, un mal final.
0: Què els hi va passar?
1: No res, aquests grups que s'acaben separant al cap de res, però vull dir que eren un grup amb molta... Tenien molta fama a l'època.
0: Bé, no, home, bueno, sí, m'agrada. Escolta, avui... Tonta ella, tonto él.
2: El turista accidental, amb Adrià Bas.
0: Com que l'Adrià és un bon xant, és de bona fe, i el pots convèncer fàcilment a fer segons quines coses, li he dit, escolta, hem de buscar la punta a una de les ciutats més desconegudes de l'estat espanyol, amb allò del Teruel existe, però existeix allò de la llegenda de los com es diu,
1: los amantes
0: de Teruel, i clar, buscava lligar-ho amb el tema dels divorcis i de la mort que avui aquesta tarda estem parlant. I dic, mira, anirem a Teruel, i aquest senyor ha fet un treball de recerca molt important que us en donarà tots els detalls en aquests moments, quan vostè vulgui, a disposar.
1: El que passa és que els pobres amantes de Teruel es van divorciar per la via ràpida. Diguem que són la versió local de Romeu i Julieta. S'ha dit que és una llegenda, hi ha qui sosté que van ser personatges que van existir de debò, probablement sí. Ella es deia Juana Serra, si no m'equivoco.
0: Ah, Juana Serra.
1: I ell, de Mancilla, era el cavallero no sé què de Mancilla. De Marcilla, que digui, com el cafè. El cas és que expliquen Efectivament. Expliquen que ella i ell estaven molt enamorats, com Romeu i Julieta. El pare d'ella pretenia casar-la amb un noble adinerat de la zona i ella no volia. I finalment ell se'n va a la guerra i li diu al pare: si d'aquí 5 anys torno amb la butxaca plena, em donaràs permís per casar-me amb la teva filla. I resulta que durant aquells 5 anys la filla finalment la van acabar casant per força amb un noble, tal com pretenia el pare. Tothom es pensava que aquell pobre Lázaro no tornaria, però al final va tornar. I quan es presenta a casa amb ella i li demana un petó, ella li nega perquè diu: no, esclar, jo ara sóc una senyora de moral i respecte, i ara no et puc fer un petó perquè jo estic casada amb aquest altre senyor. Resulta que aquell pobre nano, doncs, de les sustos, va morir.
0: Ostres.
1: I quan ella, empenedida de tot plegat, se'n va al seu llit de mort i decideix fer-li el petó que li havia negat en vida, automàticament cau fulminada i es mor ella. I aquesta és la història resumida dels amants de Teruel.
0: Això és per fer una novel·la a la tarda, la 1, i és que és una tragèdia.
1: De fet, diuen que la part de llegenda vincula molt amb Romeu i Julieta i amb Shakespeare, això és evident. Bé. Però diuen que sí, que van existir. I hi ha un mausoleu, allà els teniu, que són aquells dos sarcòfags, que són individuals, un per ella i un per ell, però que les dues mans de les estàtues s'agafen.
0: Ai, que maco, o es toquen. Que romàntic. Sí. Escolta, Teruel, coses importants. Bé, és un poble que està... una ciutat, capital de província, que està una mica abandonada, per allò es va crear aquell partit Teruel existe, però què podem fer?
1: Efectivament.
0: Què podem fer, Teruel, un dia?
1: Teruel és la província més petita de tot l'estat espanyol, però és la que concentra alguns dels pobles més bonics de tot Espanya, segons la UNESCO, perquè és una província que és patrimoni de la humanitat. Al centre de la ciutat de Teruel, allà hi trobareu moltes restes d'art mudèjar, perquè també va ser una de les places fortes de les batalles que hi va haver a la Reconquesta, de quan els àrabs anaven avançant cap a Catalunya i quan els van anar retirant de tornada, doncs a Teruel hi va haver doncs una gran cultura i unes grans mostres d'art mudèjar. Per tant, aquí podeu visitar tota l'arqueologia que queda sobre la presència dels musulmans a Teruel. Ara és aquella... a la càmera. Ara, ja està, aquí, ja hi som.
0: Què passa?
1: No, res, que se m'havia apagat la càmera.
0: Ah, vale.
1: Però llavors, aquí us he de dir, de la ciutat de Teruel, més enllà de que, com que és petiteta i que la podeu visitar de seguida, el que teniu a l'entorn és un munt de pobles. Recordeu que una part de la província de Teruel és Terol, que és la nostra franja de Ponent.
0: I tant,
1: és a dir, podeu anar a Vall de Roures.
0: Sí, sí, sí.
1: Aneu a Vall de Roures, que és un poble preciós. Podeu anar també a Albarracín, al poble d'Albarracín, que també és molt bonic, i és on neix el riu més llarg d'Espanya. Quin és?
0: L'Ebro.
1: No, el més llarg de la península Ibèrica.
0: Espera. L'Ebro neix a Santander, perdona. Per allà dalt, sí.
1: Mm-hmm. I el Fuentes d'Ebro, neix l'Ebro.
0: Sí, bueno, per allà dalt, no ho sé. I quin és el riu que més llarg d'Espanya? No és
1: de la península Ibèrica.
0: El Tajo.
1: Molt bé. Veig que el Florido Pensil encara va funcionar, eh? Tu en aquella època, els rius d'Espanya
0: Sí.
1: En fi, doncs sí, Albarracín neix al riu Tajo i, per tant, tota la vall d'Albarracín és un lloc on anar a fer senderisme, és preciós, i per passar-hi, doncs això, un parell de dies o tres tombant per la província, doncs la veritat és que us ho passareu molt bé, fareu valer que Terol també existeix, i que i tant que existeix, i que segurament trobareu ple de espais de turisme, agroturisme, doncs en els quals doncs dinar, fer-hi parada, fer activitats de muntanya i de bosc, perquè és el que val molt la pena, més enllà de visitar els pobles. Ah, i si aneu amb canalla, veus, me n'oblidava jo d'això, si aneu amb canalla, teniu el parc geològic i de restes de dinosaures més gran de tot Europa. Hi ha Dinòpolis allà.
0: Carai, doncs
1: i allà s'hi han trobat restes dels animals, dels antics dinosaures, dels més grossos que havien habitat tota Europa.
0: Allà va néixer en Federico Jiménez Los Santos, que és de Terol.
1: Però molt gros no és, es veu.
0: No, al contrari. És un tap,
1: no,
0: és un tap d'ampolla.
1: Vull dir que no cal un jaciment.
0: Escolta,
1: l'Eudald Carbonell de seguida li ha passat el pinzell, saps?
0: I hem acabat?
1: Sí, bueno, acabarem, igual ens acaben abans. Apa, adéu-siau.
0: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quan porteu vivint en parella? Quan us duren les parelles? Un any? 4 mesos? N'he tingut moltes de parelles? I el tema central d'aquesta tarda és el divorci. Surt molt car divorciar-se? Ens ho podeu comentar en primera persona? A veure, la Clarés de Sal diu: amb la meva exparella vam estar 7 anys i ho vam deixar fa poc. El procés de separació no ha estat barat, entre advocats i tràmits, però a vegades és necessari per estar millor. En David és d'Hostalric, diu: porto 5 anys amb la meva parella i encara no convivim, cadascú a casa seva, i això és funcional. Veient divorcis d'amics, sembla que sí, que pot sortir car i complicat. I així que anem fent sense presses, ni sense pauses, ni papers pel mig. La Júlia de Pineda diu: jo porto un any amb el meu xicot i estem a la fase bonica, encara. Posa una coma, diu, encara. Diu, però veient casos propers, divorciar-se no només és car econòmicament, també emocionalment. Així que intento viure el present i no pensar gaire al futur. Va, us convido a anar a un hotel, l'Hotel Califòrnia.

0: L'himne dels Eagles, Hotel California, del 1978. Ha plogut molt des d'aleshores. Va, que tornem immediatament. I ens espera, entre altres, la Joana. Serà d'aquí a 4 minuts.
1: De cap a cap.
2: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
8: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: Capital, les tenim totes.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Quan porteu vivint en parella? Quan us duren les parelles? Mig any? Mesos? Dies? Ara escoltarem un missatge d'en Martiria de Banyoles i em sembla que fa 26 anys. A veure què diu en Martiria. Hola, Martiria.
2: Ei, bona tarda, jovent. Doncs mira, 26 anys.
1: Cony.
2: 26 anys de santa paciència que té la meva dona amb mi. Això sí, els anys que anava fora amb el camió, suposo que han de comptar que era com a mitja jornada. He estat quasi bé 20 anys anant a l'estranger i clar, aquest temps no era casa, no estàvem casats, diguéssim. I sempre fora. I això sí, quan arribava a la Jonquera, jo trucava de rigor i que en una hora sóc a casa, eh? O una hora i poc. I així no fos cas que arribés i tinguéssim un desingust i algú tingués de sortir per la finestra o amagar-se a l'armari. Però bueno, sempre ens hem fet aquesta conya i bueno, dius, però val més no saber-ho si és veritat, no? Perquè diu que l'amor ha de ser sec, però sobretot ha de ser ignorant. En fi, que són 26 anys de penes i glòries i alegries, moltes alegries també, i no hi ha la mateixa passió que els primers anys, això sí, però encara ens estimem molt.
1: Ai,
2: en fi,
1: salut
2: a tothom i estimeu-vos molt. Salut.
1: Molt bé. Bé, en Martiria és la cara des de Banyoles i la creu arriba des de Verges. Us presento amb en Joan. Oi que ets la creu, tu?
3: Comparat amb en Martiria, sóc la creu. Sí, no me n'amago.
1: Com estàs, Joan?
3: Bé, molt bé, aquí, amb aquesta mica de pluja que fa aquí al Baix Empordà.
1: Però escolta, que ets un prevolari, amb nens cridant per aquí al darrere, que...
3: Bueno, és que estic aquí a la plaça Major,
1: hi ha
3: mainada jugant a futbol.
1: Ah, hi ha mainada.
3: Si molesta els oients, puc moure'm.
1: No, digue'ls que parin ells, primer ets tu que ells, home.
3: Exacte, primer Ràdio Capital i després tot l'altre és secundari, sempre. I tant.
1: Joan, va, explica'm la teva vida i miracles. Quant temps portes vivint en parella? I sobretot la pregunta del milió. Quan et duren les parelles?
3: Vale, partim de la base que sóc un noi jove i que estic viscant la vida. Tinc 23 anys, sí. I tot i que molts amics meus i coneguts tenen parella i així, jo encara no en tinc. Vaig fent lliure. Sí, després dels estius, o me'ls passo bé, i durant l'any també.
1: Un moment. Dedueixo que a l'estiu, si tens parella, intentes abandonar-la per tenir més oportunitats, i a l'hivern busques alguna cosa més estable, punyotero?
3: No, home, no, tant hivern com estiu, ara mateix em tinc a mi mateix i ja està.
1: En tinc a mi mateix.
3: Ja em faig prou, ja em porto bastanta feina.
1: Està,
3: però sí que ara, a mesura que em vaig fent gran i va passant el temps, ja tinc ganes de trobar la mare dels meus fills, poder recórrer el món junts, viure aventures, conèixer-nos, estimar-nos i començar a fer plans de futur. Porto 5 anys, la veritat, dels 19 als 23, 4 anys, perdona, que estic visquent molt bé, no tinc cap responsabilitat, no haig de donar explicacions a ningú del que faig, i ja està.
1: Perdona, o sigui, dels 19 als 23 vas de flor en flor.
3: Dit així, és lleig. No m'agrada aquest concepte de flor en flor,
1: però
3: vaig bategant el meu ritme. Sí, surt algun dia poder al Mas Sorrer o jo treballava un càmping d'animador, doncs el tarannà i tot el teu entorn, el dia a dia, és així de molta marxa, de no parar, d'ara surto de festa, ara vaig en barca, ara... Et mous en plans on la gent vibra igual que tu i la gent del meu entorn a l'estiu doncs té la mateixa mentalitat i vol fer el mateix que faig jo. M'explico una mica?
1: Et tenen com a model així.
3: No, home, no. Bueno, tenia un jefe al càmping que sí que em tenia com a model. Era un trompat.
1: Molt bé. Escolta, moltes gràcies. Una abraçada molt forta, eh?
3: Vinga, abraçada.
1: I que per molts anys, eh? Perquè això no durarà sempre, eh?
3: Bueno, hi ha gent gran que en té 65, 66, que va fent coses així encara,
1: sí, sí.
3: Que jo conec.
1: Apa, adéu!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que comença l'operació sortida del Pont de Maig amb previsió de congestions a diversos punts de les carreteres gironines. Segons el Servei Català de Trànsit, prop de 600.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona entre avui i demà, fet que incrementarà notablement la circulació en direcció a zones costaneres i també d'interior. També es preveu una elevada mobilitat en l'operació retorn de diumenge. Per gestionar aquest volum de trànsit, el dispositiu especial inclou més de 100 quilòmetres de mesures de regulació, com carrils addicionals, obertura de carrils reservats i limitacions en alguns accessos. I l'Ajuntament de Girona exigeix al Departament d'Educació que destini més recursos a les escoles i instituts públics de la ciutat.

0: de la privatització del Bell-lloc i de les Alzines. El consistori ha demanat una reunió amb la consellera Esther Niubó per parlar-ne, ja que creuen que la inversió en aquests centres ja era baixa, però ara la situació empitjora per l'increment d'alumnes que hi haurà al circuit públic. Per això, des de l'Ajuntament aposten perquè el departament dediqui els diners que abans pagaven els dos centres que tenien el concert als que són de la xarxa pública de la ciutat. I la policia local de Santa Cristina, durant col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, ha desmantellat una plantació de marihuana ubicada a l'interior d'un habitatge del municipi. L'actuació s'ha dut a terme en el marc d'una investigació oberta després que els agents detectessin indicis d'una possible activitat il·legal a la zona. A l'interior de l'immoble, els agents hi van localitzar una plantació indoor completament equipada amb sistemes d'il·luminació, ventilació i rec, preparada per al cultiu intens de cànnabis. Durant l'operatiu es van intervenir nombroses plantes en avançat estat de creixement, així com diversos materials destinats al cultiu i bosses presumptament preparades per a la seva distribució. La investigació continua oberta i, de moment, no es descarten noves detencions relacionades amb els fets. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dijous de les comarques gironines. Tornem dilluns amb tota l'actualitat informativa.
1: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
3: Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.

0: cap amb Joan Bosch.
1: Seguim a les 6 de la tarda i 4 minuts a Ràdio Marina 100.3, 96.2, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Parlem de divorcis aquesta tarda, és el tema central perquè s'han donat a conèixer les xifres de la davallada important de divorcis. Cada vegada n'hi ha menys de divorcis a les comarques de Girona. Hem parlat amb una psicòloga, la bona amiga Montse Ferraro, que ha interpretat una mica, bàsicament, els motius que podrien atribuir-se a aquesta davallada, i hem arribat a la conclusió que són, bàsicament, econòmics. Arran d'això us demanem, en aquest telèfon que us recordo ara mateix,
0: 972-313-702.
1: Quan porteu vivint en parella? I la que ens interessa més, perquè som xafarders de mena, quan us duren les parelles a vosaltres? Eh? Ens ho trucareu? Doncs apa, va.

0: 972 313 702.
1: A Girona hi ha l'Albert. Hola, Albert.
2: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
1: Doncs molt bé, escoltant les teves confessions, estimat oient, estimat germà. Escolta, tema parella. Com ho portes o no ho portes?
2: Bueno, mira, jo... Bueno, jo s'ha de dir que ja tinc la meva edat, ja tinc 35 anys.
1: Ui, la meva edat! Escolta, aquí els que escoltem aquestes ràdios tenim som una mica més grandets, eh? Com és que escoltes?
2: Bueno, a veure, principalment també és una emissora que m'agrada pel tipus de música que poseu, eh?
1: Ah!
2: Sempre, bueno, m'agrada molt la música, sobretot la música dels anys 80.
1: Carai!
2: Que tot això ve arrel del meu pare, perquè, bueno, ell és una persona que també m'ha inculcat molt aquest tipus de música i d'aquesta època, no? I de fet, una de les anècdotes és que, bueno, ell sempre que es desperta posa a la ràdio, música, i mira, pues, arrel d'això, doncs, jo també, doncs, bueno, l'escolto bastant, i de fet, quan vaig de casa de camí a la feina, doncs també poso els meus auriculars i escolto aquest tipus de música i la ràdio, ràdio.
1: Per tant, clar, no t'agrada el reggaeton a tu?
2: No, jo, a veure, sí que he escoltat alguna cosa de reggaeton o alguna de pop, però, ostres, no m'acaba de...
1: Amb lo maco que és el reggaeton, Albert, per favor, no saps lo que et perds.
2: Bueno. Però després escolto el tipus de lletra i ja em poso mig nerviós.
1: No, que t'estic prenent el pèl, que és horrorós. Aquí està prohibit el reggaeton, està prohibit.
2: Mira, ja... Doncs punt a favor si només ens basem en la música dels 80.
1: Va,
2: veus?
1: Escolta, tornem al tema parella. Estàs en parella o sense parella?
2: No, jo actualment estic solter, he tingut parelletes que van durar més o menys, també he tingut parelletes d'estiu, aquests, el que sempre diria, aquests amors de verano, però no, jo estic solter, estic molt content solter, no depenc de ningú, faig la meva, que és el que m'agrada més fer, i tu, i al final tampoc he de donar explicacions a ningú, saps?
1: Perfecte,
2: és a dir,
1: perfecte.
2: La meva parella.
1: Molt bé. I això fins quan durarà, fill meu?
2: Bueno, a veure, mira, aquesta és una pregunta també clau. Aviam, jo estic molt bé com estic, eh? Però sí que és veritat que hi ha aquells dies que t'aixeques i dius, ostres, també m'agradaria tenir algú per jo poder-li explicar els meus, com aquest que diu, les meves penes, les meves gràcies. Però clar, després això que sí que m'ha passat més una vegada, que coneixes algú, però clar, veus, ostres, que realment vull estar amb algú o és més el... vaig a trobar algú, no? O sigui, que sols hi està molt bé, però bueno, això mai se sap, i mira, sempre diuen el mateix, no? Que quan menys ho busques és quan
1: trobes,
2: arriba,
1: més,
2: quan arriba, exacte.
1: Està bé. Escolta, per curiositat, eh? A tu, amb el ritme de vida que portes, quan et duren les parelles?
2: Mira, jo, com a màxim llarg, les parelles que he tingut han sigut entre 3, 4 mesos. O sigui,
1: bé,
2: tampoc
1: home,
2: és que
1: encara,
2: un gran
1: jo tutorial, pensava que seria menys,
2: tutorial,
1: eh? Em pensava que seria menys, tu.
2: Bueno, vaig fent. Sí.
1: Està bé. Escolta, tu, doncs, sobretot dona-li molts records al teu pare, i que gràcies al teu pare has descobert Taronja Ràdio, Ràdio Marina i Ràdio Capital.
2: Exacte.
1: I que, escolta, i que me n'alegra que la música dels 80 t'agradi tant.
2: Tant,
1: eh?
2: Sí.
1: Doncs
2: apa,
1: llarga vida al reggaeton. Apa, adéu!
2: Molt bé, vinga, adéu.
1: Adéu.

0: 972 313 702.
1: Quant temps porteu vivint en parella i quan us donen les parelles? Ara anem per trucades, però llegeixo uns quants missatges de WhatsApp. Miquel Torruella, el meu divorci va arribar després de 15 anys. Econòmicament, diu, és un cop fort, perquè has de reorganitzar-ho tot. Però també et dona una oportunitat per començar de nou. Amb el temps, crec que ha estat una bona decisió, ara visc amb més calma. La Carme és de Tossa de Mar, diu, sí, separar-se és car i també emocionalment difícil. En el meu cas, després de 10 anys, ho vam haver de fer, però ara estic millor i amb més estabilitat. Ha valgut la pena del tot. Ostres, ara tot són divorcis aquí. La Montse, de Cassà de la Selva. Després de molts anys junts, van decidir separar-nos. Va ser dur, i sí, també car. I no sé quin és el cas d'en Sergi, que es truca des de Figueres. Hola, Sergi, bona tarda.
2: Bona tarda, com estem, Joan?
1: Doncs molt bé, de moment ara aquí, sol, solter a la tarda i buscant parella, eh? I no sé quin és el teu cas, tu, en aquests moments.
2: No, jo el meu cas ja... Ja fa 6 anys estic amb la meva parella i la conec des de fa 17.
1: Carai, us coneixeu mitja vida així, eh?
2: Mitja vida, sí, sí, mitja vida. Mitja vida, però la gent avui en dia no aguanta res. Avui en dia és impossible que la gent aguanti.
1: Per què?
2: Aquesta joventut no saben aguantar més de 2 anys.
1: Per què? Perquè hi ha masses tentacions?
2: Bueno, no, perquè la gent al final no té un saber estar i no té una manera de dir, vale, anem a fer aquest projecte de vida, saps què vull dir? Mm. Últimament la joventut no va així, no funciona així. Mm.
1: I tu tens clar, sempre has tingut clar que volies un projecte de vida, una relació estable... I fora mal d'aquests.
2: Sí? Exacte. Una estabilitat i seguir endavant i formar una vida en parella, sí. Exactament.
1: Per tant, quan has sentit les dades de l'estudi aquest dels divorcis, que es veu que cada vegada n'hi ha menys a les comarques de Girona, i una bona part és atribuïble al perquè és molt car divorciar-se, i aleshores hi ha molta gent que decideix viure junt, marcant el territori del pis, divideixen el pis per la meitat, tu aquí, tu allà, no ens veiem, però com a mínim paguem la hipoteca junts.
2: Exacte, divideixen hasta el paper de vàter. divideixen tot, hasta els grans de sucre, totes aquestes coses. Avui en dia la gent poca... No, jo crec que no tenen la mentalitat que tenien abans. Jo recordo que els avis estaven molts i molts anys, durant molts anys casats, i ja eren per tota la vida. I això ara s'ha perdut molt avui en dia.
1: Sergi, va, introduïm un... Deixa'm... Ja saps que sóc molt malparit, jo, eh? Sí. El tema poliamor, què et diuen a tu?
2: Bueno, és respectable, aviam.
1: A veure, què?
2: Hi ha gent que diu... Bueno,
1: No. Hi ha gent no. Tu, tema poliamor i tu.
2: Ui, jo no pas. No seria pas capaç, jo. No. Quan estimes amb una persona... Jo, personalment, prefereixo d'aquella persona i ja està, saps què vull dir? Mm. Però hi ha gent que, bueno, pues, diu, no, ens estimem els tres o els quatre i fan un poliamor, no? Mm.
1: I fan una reglet, com es diu, allò que mengen els suïssos, que van posant el formatge allà, una reglet, no es diu?
2: Exacte, fan una regla i ja està tot solucionat.
1: I tots mengen d'allò mateix i, escolta, van canviant i d'allò. Molt bé, escolta, Sergi, et dedico amb molt d'honor aquesta cançó que representa bàsicament el que ens has explicat. Glòria, apa, adéu!

0: El gran èxit d'Umberto Tozzi, que actua moltes vegades aquí a la Costa Brava, Cap Roig, i el Portaferrada, ara em confonia de festival. Escolteu, que res, que són 6:45 i 2 minuts, que som a Ràdio Marina, a Taronja Ràdio Girona i a Ràdio Capital. Si continueu amb nosaltres d'aquí uns moments... What's love got to do, Tina Turner, però això serà després de la publicitat.
1: De cap a cap. Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
2: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
2: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
5: De debò? On has anat?
4: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
6: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
9: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
8: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 972 313 702.
1: Parelles, vida en parella, quan porteu vivint en parella? Quan us duren les parelles? I si surt molt car divorciar-se? A veure, qui tinc aquí? Aquí, a veure. No, aquesta ella ja l'he llegit, Bosch. Núria, de Girona. Fa 10 anys que estic amb la meva parella i convivim des de fa 6. No he passat per cap divorci i espero que sigui així. L'Albert de Banyoles diu, jo porto 20 anys amb la mateixa parella, hem tingut alts i baixos, però no ens hem separat. Crec que la constància és molt important. I aquí hi ha un... A veure... En David, de Pineda. Vaig passar per un divorci fa uns anys després d'una relació llarga. És car, no només pels advocats, sinó per tot el que comporta. Però també és cert que et permet sortir d'una situació que no funciona. Ara estic en un millor moment i no me'n penedeixo. Carles, Girona, com estàs?
2: Jo bé, moltes gràcies, Joan.
1: Avui només truquen homes, tu. Les dones suposo que deuen tenir més pudor a l'hora de trucar a la ràdio i explicar... Sí. Això de l'emparellament no
2: sé. Hem escoltat algun missatge d'alguna dona que també viu en parella i que...
1: Bueno, però trucades en directe no. Missatges escrits sí, però trucades en directe avui tot han estat homes. Escolta, a veure, m'hi he de posar bé, és un problema molt complicat perquè jo faig de psicòleg també, cobro ja una tarifa a part, però després ja ho arreglarem. Com estàs tu, fill meu?
2: Doncs, a diferència dels que hem anat escoltant, estic en procés de divorci.
1: Cony?
2: I en procés de deixar la convivència.
1: Ostres, espera que em poso seriós. Fa molt que heu arribat a aquesta conclusió? Que us heu de divorciar?
2: Sí, ja fa cosa de 3 mesos que hem decidit, doncs, fer aquest primer pas i deixar la convivència. Ja no estàvem bé i el divorci, doncs, era un fet que tard o d'hora havia d'arribar.
1: Escolta, i vaig amb preguntes concretes. Viviu junts? El pis és vostre? Teniu pagada la hipoteca?
2: Vivim junts actualment i la hipoteca, doncs, la compartim els dos. I ara tenem un problema a l'hora de buscar alguna alternativa per jo poder sortir del pis i anar a viure a un altre lloc.
1: Perquè quina alternativa tens? Pagar la teva part d'hipoteca a ella i tu buscar-te alguna cosa? Perquè, clar, diguem-ne que la cosa no és barata, eh?
2: No és barata, no és barata. I ara mateix, doncs aquest serà poder la segona fase que ens tocarà negociar i parlar, de veure com s'acaba resolent aquesta situació, però ara per ara jo em concentro més doncs en poder-me trobar jo alguna cosa i en poder-me anar-me abans a viure a un altre lloc.
1: A viure a un altre lloc. I ara de moment que tots dos sabeu que la vostra relació té data de caducitat, com és el dia a dia? Intenteu trobar-vos, però clar, en un pis trobar-te és inevitable. Anava a dir, trobar-vos el mínim possible, com ho feu?
2: Sí. Doncs jo també busco excuses per no haver de compartir el mateix
1: espai.
2: El mateix espai, el mateix moment sí, que estem doncs, cuinant, intento evitar i donar doncs, més espai del necessari. I també t'haig de comentar que és el segon divorci per al que passo.
1: Carai!
2: I bueno, és una altra vegada les mateixes excuses.
1: Però no et casis, viu en parella, home.
2: Doncs sí, perquè... o en parella, de fet.
1: Sí, exacte. No ho sé, però l'altre divorci també... Suposo que devia ser car, no?
2: Sí. No surten pas econòmics, els divorcis.
1: Noi, tota la nostra solidaritat i, en fi, escolta, que vagi bé el procés i ja ho sentirem a dir, no?
2: I tant. Ja us donarem notícies.
1: Exacte.
2: Ben aviat, Joan.
1: Molt bé. Escolta, Carles, una abraçada a Girona. Gràcies.
2: Bona tarda per tu també.
1: Adéu.
2: Gràcies.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha un moment
3: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
2: Perquè saps que no ho entendràs.
3: Perquè et canses d'esperar.
2: I de no saber exactament què estàs pagant.
4: I si fos fàcil?
2: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
3: Sense sorpreses.
2: Parles amb persones i saps en tot moment
3: què tens contractat.
2: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
4: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.

barregem la música que més ha sonat. It's my escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que...

0: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
1: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
2: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal. Jo digo, jo tinc un grup que es diu Diversiones. I me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
1: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap. Amb Joan Bosch. Ah,
3: i una abraçada als taxistes que ens escolten.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Higueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
1: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
4: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Yeah.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: 25 anys.
4: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11. 25 anys.
2: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar.
1: Quan es mor la rutina, un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
0: A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i 100 de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: better.
1: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
4: Ràdio Capital.
2: 25

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25.